0: Judith Nederman.
1: Quizá irá al camino al bosc. Qui no caurà si tot és fosc.
0: O al niño del Che.